0: Angie, aquest Angie. Mauri, ce cap provau la cas? Vaci, aquest Angie.
1: Radio Puglia.